Què tal? Bona vesprada. 30 persones han sigut desallotjades de la Universitat Politècnica de València per un incendi que encara està en marxa. El foc s'ha produït en l'Institut Universitari d'Investigació, que es situa entre els edificis J i K. Pel que sembla, l'origen del foc ha sigut una explosió, per la qual cosa s'ha procedit també a l'evacuació dels edificis dels voltants. Els contem avui que l'Ajuntament de Torrent commemorarà divendres que ve, 3 de juliol, el 20è aniversari de l'accident de Metro València de 2006 amb un acte institucional en record de les víctimes, les persones ferides i de les seues famílies. L'homenatge començarà a les 12:40 del migdia en el monument dedicat a les víctimes de l'accident. Avui també destaquem que la Conselleria d'Indústria ha anunciat que llançarà una nova línia d'ajudes amb un pressupost inicial de més de 12,6 milions d'euros destinada a impulsar projectes industrials que resulten estratègics per a la reindustrialització de la Comunitat Valenciana. Serà entre 2026 i 2028. I la Guàrdia Civil ha esclarit un frau a una empresa amb seu a València, a la qual els autors van furtar 7.000 euros suplantant la identitat d'un dels seus proveïdors habituals. I la Policia Nacional també ha desarticulat un clan familiar dedicat al tràfic de drogues i ha detingut a 8 persones, 6 homes i 2 dones, com a presumptes autors dels delictes.

0: de tràfic de drogues. A més, a un d'ells se li imputa també un delicte de tinença il·lícita d'armes.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero en la provincia de Valencia,

0: hipertensió. Uh-huh. I és una beguda energètica i nutritiva pues, d'origen completament vegetal i amb propietats cardiovasculars similars pues, a l'oli i l'oliva, la qual cosa pues, ens ajuda pues, a disminuir el colesterol, els triglicèrids i pel seu alt àcid índex d'àcid oleic.
1: I quins beneficis té per a la salut?
0: Bueno, pues a part d'estar molt bona i a vellir molt, no conté colesterol, contribueix a reduir els triglicèrids, com hem dit, perquè els seus àcids grassos no són monoinsaturats, té propietats cardiosaludables i a més l'orxata pues, regula el trànsit intestinal. Els subproductes derivats de la xufa tenen més fibra que l'avena o el kiwi, uh-huh. i aquesta fibra pues, té nombroses utilitats en la indústria alimentària.
1: Quantes coses que, sí. que té, no? I també té més propietats.
0: Sí, és antioxidant també, pel seu alt contingut en polifenols. De fet, ja existeix el tractament de vellesa a base d'orxata, i és. L'orxata natural no conté lactosa ni fructosa, per la que podem consumir-la per als al·lèrgics, als productes lactis també. També conté gluten, per la qual cosa pues, és perfecta per als celíacs també. I té més calories que els refrescos i les seues calories no són buides, ja que tenen pues, altres nutrients que els refrescos normals pues, no tenen. L'orxata conté més ferro i potassi que un got de llet i per això pues, es recomana el seu consum per a xiquets, ancians i dones embarassades.
1: Ah, que és boníssima i esta informació sí. ja a mi m'han entrat ganes de prendre una bona sí. orxateta.
0: Mixta, granissada, sí, sí.
1: Bueno, de qualsevol fartons, manera, Fresqueta sobretot sí. i amb fartons, o mixta o granissada, hi ha moltes formes de prendre-la, però sí, sí, de prendre-la i a més cuidant el nostre organisme, així que molt interessant tot el que ens contes sobre l'orxata, mamen, ja xerrem la pròxima setmana.
0: Fins la setmana que ve.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos...

0: És el Palau de la Música, és la caixa de música més bonica del món. És una caixa de música que s'obri al món quan ve el Palau, no? I aquesta comparació que em pareix superbonica. I estarem molt pendents d'això. Estarem pendents de la Fira de Juliol, que comença avui. Bueno, ahir estic en el Tributo Mecano, que estic molt xulo. Els amics ahir de... Bueno, la fira que ja ha començat. Avui comença en la presentació de la Fira de Juliol. Avui és quan arranca ja tot, en aquest homenatge d'Orxata. Crec que estan les folies de Carcaixent, hi ha música en directe, hi ha pirotècnia dels amics de la pirotècnia Penyarroxa. Un minut i mig, dos minutets, perquè sí, és tot un conjunt, no? Perquè és tot un conjunt, que la gent està dient espectáculo pirotècnico en la plaça de l'Ajuntament. Va la gent ahí i diu, pues t'ha donat un minut i mig, perquè tot, és tot un conjunt. Conxin, quin conjunt? Pues lo mateix, conjunt de conxin.
1: Exacte.
0: Claro, perquè la gent no se mareixa i tal. Que ja està l'autobús lanzadera, que és molt bonico, ahí te'n vas a la tua parella, a la tua família, per anar-te'n a l'Albufera.
1: Ah, sí.
0: Lo que tens que fer, es comença avui, però, però no vagis tu al punt, vostè me porta a l'Albufera? No, en la pàgina de l'Ajuntament, ahí fiques tiqui-tiqui.
1: I te
0: registres i te reserves i carres fecha i tal i qual, que si no la gent diu, ostres, no,
1: que bonico
0: el 92 no te porta i el 93 no te porten a l'Albufera.
2: Com se diu? És l'atardecer? Com se diu en
1: valencià?
2: El capvespre.
0: El què?
1: El capvespre.
2: Des de l'Albufera. Tu com dius?
1: Atardecer.
0: La posta de sol.
2: La posta de sol, sí.
0: El capvespre. Tu has sentit això alguna vegada?
2: El capvespre. I l'amanecer?
1: Se hizo el silencio.
2: L'eixida del sol.
1: L'eixida del sol.
2: L'eixida i la posta de sol, no?
1: Pues sí. Ningú ho sap en esta taula.
0: Tu dius el capvespre, alcaldessa Benicull.
1: Ara li preguntarem a Ramon Pérez.
2: La posta de sol. La mare diu la posta de sol.
0: La posta de sol i el que ja es fa de dia.
2: Tota la vida.
0: I el va fent-se dia tota la vida.
2: Ja està.
0: Ja clareja. És que no ho sabeu.
2: Sergi, no vos dones pressa. Tinc més de mig minut per anar despedint tranquil·lament i a dir-los als oients que jo me'n vaig de vacances,
0: hoy
2: que es queden
0: pensando,
2: amb tot l'equip,
0: no?
2: Que
0: pensando.
2: Es queden amb un equip, Sara, tot el mes de juliol,
0: sí,
2: i amb Andrea al front.
0: Ah, que tu te'n vas?
2: Jo me'n vaig de vacances.
0: Quan?
2: Ja, però això hem vingut a vore'm perquè m'haurem de dinar i a celebrar-ho. Bueno, te quedes així també.
0: Jo crec que te les han portaves de vacacions.
2: Me les han duc de dinar.
0: Vacacions està registrat, eh? Vacacions.
1: Albada, sí. Se diu.
2: Albada, mira d'ella, que rapidesa ha tingut. Bueno,
1: tenia que dir-lo.
2: Que gràcies per acompanyar-nos. Es queden ara amb esports i amb informatius. I demà a les 12:20 tornem amb més. Gràcies i bona vesprada.
3: Más de uno València. Onda Cero.
4: Mañana echa a rodar el Valencia con las revisiones médicas y el club tiene que marcar un objetivo claro antes del lunes, que los jugadores entren al lunes al vestuario y que tengan ya en la pizarra puesto el destino de la temporada, de forma clara y sin dudas. Ahora bien, si hay un objetivo, tienen que existir los mimbres necesarios para ello y de momento no se tienen. Es decir, que ahora mismo el equipo tiene lo que tiene. Necesitas un portero, un central, dos laterales derechos, un mediocentro que debería de ser o va a ser Guido Rodríguez, un mediapunta y dos extremos. Eso contando con Justin De Haas, Aludien, Rinosuke Sako. En fin, que algo se ha hecho, pero que la mayoría del trabajo todavía está por hacer. De hecho, ha dicho Pepe Lu algo así, luego le escuchamos, como que pronto vais a ver cómo se dicen las cosas claras, los objetivos que tenemos como equipo, como club, pero digo yo que eso... Quien tiene que decirlo es el club, pero de momento el Valencia no ha dicho nada, por no decir o hacer, ni tan solo han hecho balance de la temporada pasada. Pero esta temporada que arranca, que además es la última en Mestalla, merece muchísimo más que el abandono vivido en estos últimos 5 años. Es la 1:30 de la tarde con Alejandro Bermúdez a los mandos. Arrancamos este Deportes Mediodía.

0: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Les famílies valencianes continuen denunciant que no s'ha respectat la seva elecció de llengua base per al pròxim curs escolar. Bona vesprada. Denuncien que les places per a l'educació en València són molt escasses. Comencem en clau educativa, però parlem també de política i de turisme, entre altres assumptes que avui són notícia així a la Comunitat Valenciana. El control tècnic està Alejandro Bermúdez. Escola Valenciana estudiarà cas per cas la possibilitat d'emprendre accions judicials contra la Conselleria d'Educació a qui acusen de vulnerar drets lingüístics a l'alumnat en el procés d'admissió. Núria Moreno.
3: L'entitat ha traslladat al seu servei jurídic les reclamacions rebudes per famílies de diferents centres queixant-se que no han vist respectada la seva elecció de llengua base per al pròxim curs. Asseguren que hi ha famílies que han triat valencià però no han pogut escolaritzar els seus fills en esta llengua. La presidenta d'Escola Valenciana, Rosana Martínez, diu que els motius més habituals es troben en les poques places d'unitats ofertades en valencià, malgrat haver, diu, una demanda suficient o fins i tot majoritària.
4: Vulneracions com aquestes demostren la intencionalitat real de les seues polítiques educatives. L'objectiu està claríssim. Volen reduir la presència del valencià i degradar-lo progressivament. El que es pretén realment amb lleis com aquestes és accelerar la substitució lingüística fins que el valencià siga un reducte totalment opcional en el sistema educatiu.
3: Per a l'entitat, aquestes situacions no són fets aïllats, per això continuarà oferint assessorament jurídic a les famílies afectades.
2: I encara en clau educativa, el PSPB assegura que les últimes sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat avalen les delegacions de competències del Pla Edificant i qüestionen la decisió del Consell de paralitzar diverses actuacions en els centres educatius. Alejandra Carrillo.
5: El secretari d'Educació dels Socialistes Valencians, Miquel Soler,

0: afirma que el tribunal considera que les 15 delegacions recorregudes eren la continuació d'un pla ja consolidat amb més de 800 actuacions des de 2017. Per això reclama a la Generalitat que reactive immediatament les obres pendents en municipis com Mislata, Senyera o Burjassot i deixa de judicialitzar estos projectes.
1: Tienen que recordar que todas las obras que pueden ahora intentar lucir que han hecho son todas producto del plan Edifican y lo único que están haciendo es frenarlo en lugar de potenciarlo y en lugar de realmente resolver los problemas educativos, los problemas de infraestructuras que tienen los centros educativos valencianos.
0: Soler també acusa el Consell de retardar millores necessàries en els centres educatius com a reformes, actuacions d'accessibilitat o l'eliminació de barracons.
2: I en crònica política, el Partit Popular de la Comunitat Valenciana encara l'estiu amb la candidatura de Juanfran Pérez Llorca, actual president de la Generalitat, sense confirmar pel partit de cara a les eleccions autonòmiques de 2027. Els principals dirigents insisteixen que la direcció nacional té els seus temps i el seu calendari.
3: El mateix Pérez Llorca fixa al setembre el moment en el que el partit començarà a difondre els noms dels caps de cartell autonòmics. Abans, el 18 de juliol, confirmarà els candidats en les capitals de província en un acte a Santiago de Compostela.
4: Imagínese qué gesto que el señor Feijóo me pidiese a mí que fuese presidente de la Generalitat. No sé si habrá un gesto que supere eso, ¿no? Cada partido tiene sus tiempos. Mi obligación es cumplir con esa misión que me pidieron las Cortes Valencianas, que es trabajar todos los días para mejorar las condiciones de vida de la Comunidad Valenciana.
3: L'alcaldessa de València i el president de la Diputació de València, Maria José Català i Vicent Montpoco, incideixen que l'actual cap del Consell està fent una bona faena i que mereix suport, encara que en qualsevol cas no forma part, diuen, de les seues competències.
5: Mi presidente está trabajando muy bien, creo que Juanfran está haciendo un maravilloso trabajo y que merece todo el respaldo posible, pero evidentemente no es una decisión, ni yo soy la portavoz en este momento de la dirección nacional, ni es una decisión que a mí me competa.
6: El Pérez Llorca, yo he dit ya preventiva y invasiva, es el actual president. Es de justícia reconèixer el pas que ha donat, un pas important, renunciar a ser alcalde, traslladar-se de finestrat a València, està treballant, està incorporant, no?, una estabilitat que fa falta a la nostra comunitat i, per tant, és una opció òbviament a ser el candidat de futur a presidir la Generalitat Valenciana.
2: Els hotels de la Comunitat Valenciana preveuen una ocupació superior al 90% durant el pròxim mes d'agost. Unes xifres a l'alça que es traslladaran també al mes de setembre, tot i l'increment de les tarifes hoteleres d'enguany. Ramon Pérez.
7: Són les previsions de la patronal hotelera valenciana Osbec, que mostra el seu optimisme amb la temporada que tenim per davant. Núria Montes n'és la seva secretària general.
8: Vamos a trabajar con datos económicos mejores que los del año 2025 y con una ocupación que será o bien muy similar o oscilará uno o dos puntos por encima de las del verano anterior. El periodo máximo de ocupación va a estar en agosto.
7: Osbec explica que la primera meitat d'enguany ha oscil·lat entre el descens del turisme en gener i la recuperació progressiva posterior. L'Espanyol es manté com la primera nacionalitat que ens visita, encara que la suma de les internacionals és majoria.
8: El español es el principal origen de las procedencias. Le siguen británicos, belgas y holandeses e irlandeses, que es un mercado que cada año crece más en importancia, teniendo en cuenta además que es un mercado muy pequeño, de apenas algo más de 3 millones y medio de habitantes, con un 2,3%. Lo mismo pasa también con mercados como Polonia o Portugal.
2: I parlen de turisme, des de avui, 1 de juliol, Sumacàrcer i Antella apliquen restriccions d'estacionament per a frenar la massificació estival al voltant del riu Xúquer. Ens ho conta des d'Onda Cero la Ribera, Virgínia Delgado.
9: A Sumacàrcer, després d'una consulta ciutadana, els no residents tenen prohibit aparcar al nucli urbà els divendres, dissabtes i diumenges de juliol i agost. Com a alternativa, l'alcalde David Pons ha destacat que s'han habilitat 200 places perifèriques gratuïtes.
10: Això vol dir que les persones que no estiguin autoritzades no podran aparcar dins del casc urbà. Ha sigut una mesura que porta el suport del veïnat, ja que es va fer una consulta popular. L'objectiu no és limitar les visites, sinó ordenar l'afluència de persones i els vehicles per a compatibilitzar el disfrut del nostre entorn, que és preciós, amb la qualitat de vida dels nostres veïnats.
9: Per la seva banda, Antella prohibís l'aparcament a turistes al seu nucli urbà els caps de setmana de juliol i agost i diàriament del 15 de juliol al 15 d'agost. Els veïns deuran exhibir la seva targeta de resident als vehicles que estacionen al carrer.
2: I com cada dia seguim pendents de Veneçuela i dels afectats pels terratrèmols, els equips valencians de la ONG IAE, que porten ja diversos dies treballant sobre el terreny, ara suma també el responsable de la unitat canina de cerca de Castelló, ja que es troba al país de camí a la zona més afectada. Juanjo Tobar.
11: El castellonenc ha viatjat amb un equip especialista en este tipus d'emergències. Caracena comentava Onda Cero la dura situació que es viu ara mateix a Venezuela.
12: Pues la gente durmiendo en tiendas de campaña,

0: mucha militarización y por parte de la población pues plena disposición a colaborar, ayuda, muy agradecidos de que estemos aquí echando una mano tanto en la búsqueda como en labores humanitarias que vamos a poder realizar. Muy cansados, eso sí, porque el viaje es largo, aunque hemos intentado sufrir lo menos posible, pero bueno, es duro.
1: Sabien també que l'ajuda de Castelló per als afectats de Venezuela i s'irà el 12 de juliol. Recordem que a la capital de la Plana resideixen uns 3.000 venezolans.
2: Este matí s'ha registrat un incendi en un motor de combustió interna que estava sent estudiat en una sala d'assaig de l'edifici de l'Institut Universitari d'Investigació en la Universitat Politècnica de València. Andreina Pietri.
3: El foc ha requerit la intervenció dels bombers i han sigut desallotjades 7 persones mentre es feien tasques de ventilació. Després de ser controlat, s'ha autoritzat el retorn del personal i l'activitat segueix amb normalitat. Ha informat la Universitat Politècnica de València, que ha aclarit que les flames no han afectat altres zones.
2: I la Policia Nacional ha detingut a un home acusat d'estafar a una dona de nacionalitat estrangera, la que va cobrar 5.000 euros per suposadament tramitar per a ella un permís de residència i trobar-li un treball Onda Cero. Ells no apanyos.
4: L'arrestat, que ha sigut interceptat en Múrcia, va conèixer la víctima en un local d'Alternet Elx en el que treballa la dona. Segons el relat de la denunciant, l'home es va oferir a fer les gestions necessàries per tramitar el seu permís de residència i es va comprometre a trobar-li un treball. Escoltem Antonio Martín, portaveu de la Policia Nacional de Múrcia.
5: La investigació s'inició tras la denuncia d'una mujer quien manifestó que mientras ejercía la prostitución en un club d'Alternet Elx, conoció a un cliente que le ofreció gestionar la obtención de un permiso de residencia y trabajo a cambio de una cantidad económica.
4: D'altra banda, els bombers d'ells continuen treballant en les labors d'extinció d'un incendi que en la vesprada d'ahir es va originar en una empresa d'un polígon industrial d'ASP, les instal·lacions del qual han quedat molt afectades. L'incendi encara no s'ha donat per sufocat.
2: En quant a l'oratge per a esta vesprada, s'espera que augmente la nuvolositat en punts de l'interior, especialment en el nord d'Alacant i l'extrem sud de València. Arribem a les 2. Continuen a Onda Cero. Adeu.